0: En Santiago, República Dominicana, está la Clínica Dental Dr. Juan José Sestero. Todos los servicios dentales en un solo lugar. Especialistas en crear sonrisa. No pierda más tiempo. Visítenos. Calle Estado de Israel, número 14, Reparto del Este, Santiago. Teléfono 809-971-6907. WhatsApp 849-410-3803. Clínica Dental Dr. Juan José Sestero. Soluciones garantizadas.
1: Todo el mundo conoce esta emisora. N-N-N-N-N-N. N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-